Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

tantes mànecs, entrenaments, mil discians purs. Ni nobre va patir tanta saudade, jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules, al camp són aules i esteu accent poesia.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
1: Vidres, cartolla, on es escolta un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpa de...

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

I un pagès a la Masté un missatge per llaurar. El primer que va trobar ja se venen des lloguer. Déu faci que llauri bé en tenir un bon bestiar.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Pedrats i molls de fanals groguents d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: Ràdios Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.
1: España se ha ido a la mierda. El mundo entero se ha echado a perder.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: déjà oublié.
1: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

103.4 de la freqüència modulada. Ràdios Castell, la teva emissora municipal.

0: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.
1: Hay algo denso en el aire.

Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. Radio Skestel. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
1: Vidres, cartolla, on has escoltat un moment? És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpar.

llenguatge de les pedres és un recer misteriós i lúcid per repensar la vida.

només resta l'interrogant del mar. La desmesura que empetiteix el gest.

0: Finestres.
1: Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.